0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine a tenir nosaltres.
1: Hola, amics. De nou amb vosaltres, el vostre amic de muntanya, Alfonso Jover, del grup excursionista Retot, que de la mà de Ràdio 7 vos conduirà per un altre dels nostres camins més propers, per a conèixer els racons i cims de la nostra terra. Avui anirem a la veïna localitat de Xixona per a realitzar la pujada al cim de la Penya Mitjor, que per a ubicar-os és la que veiem a l'esquerra del port de la Carrasqueta quan venim d'Alacant direcció a Estalcoll. La Penya Mitjor és una serra curiosa. La seva cara est té tot eixe territori desèrtic que passem de Xixona i Alacant, tan sols suavitzat per la vista del mar. Però la seva cara oest canvia totalment, amb una important massa forestal en forma de pinars. Però bé, comencem l'excursió. En principi, en els vehicles es desplaçarem fins a Xixona. Allí prenem la carretera que mos du a Tibi i tan pronte com passem els depòsits d'aigua del poble de Xixona, a mà esquerra encontrarem una esplanada on deixar els vehicles. Just per damunt d'esta trobem el principi del camí de pujada. El camí, ben senyalitzat en les marques blanques i grogues que mos indiquen senders de breu recorregut, transcorreix al principi entre bancals i xalets. Després, mos du per uns quants centenars de metres, entra en una carretera asfaltada i més tard, ja a prop de la serra, es converteix en pista de terra. També, envoltada per terres de cultius, va pujant per enmig d'un barranc i en poc més d'una hora arribem al fi de la pista i trobem el camí que mos durà fins a la cumbre. Com he dit abans, la vegetació és molt pobra, tan sols alguna mata de romer i estepa, el timó molt escàs i l'angilaga alguna que altra. En primavera n'hi ha alguna varietat de flor. Aixina seguirà fins que arribem a un canaló que hi ha a mitjan del camí. Així, de sobte, tot canvia. En una ombria, la vegetació és quasi igual que la que tenim en el Carrascar. Sabines, pins, musgos, llorerets i altres plantes necessitades de sombra i frescor inunden este racó. És curt, però molt bonic. Una vegada superat el canaló, arribem a una zona en què el camí va per damunt de roca pelada. Seguim per una espècie de canaló ample i en uns 15 minuts de serra, com us ha dit, molt pelada, mos du fins a la cresta. En este tros, l'escarpat de la muntanya fa que la vista siga molt bonica. Encaixonada entre altres parets, ja veiem al fons el mar Mediterrani. Veiem Alacant i el terreno, que realment no té res de bonico, però en fi, totes les vistes tenen el seu atractiu. Ja en la cresta prenem el camí a l'esquerra, anem direcció al cim. Arribarem en pocs minuts, el tenim molt prop. La vista que ofereix esta cumbre justifica la pujada. Pegant una volta completa al vèrtix geogràfic, veiem el Cabeçó d'Or, el Puig Campana, l'Aitana, els Plans, i en direcció a la Falla de Castalla, el Maimó, després el Menejador, i per últim, d'enfront, encarats al mar, Alacant i el Mediterrani. Descansem i aprofitem per a pegar un mosset al temps que gaudim de les meravelloses vistes i es preparem per a la baixada. Anem a tornar per un altre lloc. L'iniciem prenent el camí en direcció contrària a la que hem vingut. Iniciem la baixada per una ladera molt pelada i especialment rica en fòssils marins, el que mos diu que això en algun temps va ser el fondo del mar. Cada pedra té la senyal d'una clògina petrificada. En este tros quasi no hi ha arbres, alguna sabina despistada i mates molt baixes, sobretot estepes. Uns 300 metres més a baix trobem una bifurcació a la dreta. La prenem. Mos durà uns 20 minuts hasta les runes d'un antic mas al voltant del que s'aprecien el que eren les seues terres de cultiu, molt pobres, ametllers i oliveres. Així trobem l'única àvia de tota l'excursió. Es tracta d'un aljub que donaria cervell al mas. Desgraciadament, la poca consciència d'algunes persones l'omplí de brossa, per la qual, que encara que sol haver aigua, no es pot utilitzar. Si seguirem este camí, ens pujaria la cornisa, fins on arribarem, i si el seguirem, arribaríem a lo que es diu o es coneix com el barranc del Llibre. També és característic. Quan estem entrant a les primeres curves per pujar la Carrasqueta, d'enfront de nosaltres i a l'esquerra, n'hi ha unes formacions molt escarpades, que és el que han anomenat el barranc del Llibre. Nosaltres prompte trobem el camí que partix per la dreta al barranc del Llibre, i a l'esquerra no hem deixat els vehicles. Trobem el de l'esquerra. Mos passa a l'altra vertent, a la vertent oest, a la més pobra. Es trobem a la ladera per la que hem pujat, però prou més amunt. El camí va baixant, acostant-nos a la confluència del camí per el que pujàvem. Tan sols mos toca ara desanar lo que hem fet per pujar per arribar als vehicles. Tornem a travessar estos terrenos pobres de vegetació i que jo vos he comentat antes, desèrtics, per a tornar on hem deixat els vehicles i en els vehicles el coll. I bé, amics, tan sols mos queda despedir-nos. Com sempre, en un consell. Avui parlarem dels bastons. El seu ús s'ha generalitzat i en raó. Mos enjunden a mantindre l'equilibri, reparteixen l'esforç entre cames i braços. No tingueu manies de gastar-los, són bons. També recordar-vos el tema de les deixalles. Com diu Ovidi en una dels seus cambons, senyors i senyores, tinguem consciència. No les deixeu pel camí. Sempre a casa i al contenidor. La serra està més bonica si està neta. I res més, fins a la propera excursió i esperem que esta vos agrade quan la feu en realitat. Adeu, amics.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.